0: Vita, podríem estar d'acord en que està associada a l'estiu, a un passeig per la platja, un sopar amb la gent que t'estimes, una becadeta a la platja, la frescoreta a les zones de muntanya, el sol... I en una comarca, la Safora, municipis costaners i d'interior, de segur que moltes persones esperen l'arribada de l'estiu per a gaudir d'esta dolce vita. També estan, evidentment, les persones que des d'altres punts i territoris escullen esta destinació per a gaudir de les seues vacances. Ai, la dolce vita, que últimament està complicada de viure per les altes temperatures. Per exemple, ara avui tornem a estar en avís groc per altes temperatures, en Aemet fins a 36 graus podem arribar. I si preguntes al carrer com és el calor, això és el que ens diuen.
1: Pues fa calor, però calor, el que la sensació és prou més exagerada i damunt. A aquestes hores, ara està fent molt temps, però ahir després era horrible, una calitxa, humedat.
2: Salvaje, un calor... como hacía años que no se notaba por aquí.
3: El calor es sofocant.
4: Sí, a veure, de vegades dona la sensació que és com tots els anys el mateix, però jo crec que comença abans i cada vegada les temperatures són més altes.
5: És agobiant. El calor este any és agobiante, total.
6: Malamente. Uf, socorro. Massa calor, massa.
0: Socorro, massa calor. Crec que ens definís a moltes persones esta situació, esta sensació de calor. I a partir d'esta situació, este calor, canvien algunes rutines i per això avui ens plantegem la societat està canviant per aquestes altes temperatures, pel calor. Doncs si ens acompanyen en el programa d'avui, parlarem d'això. Però ara, bona vesprada, Anna Llopis.
7: Bona vesprada.
0: Ara anem a centrar-nos en una d'aixes rutines que canvia amb l'arribada del calor i està relacionada amb el fem.
2: I acumular més basura per salir una sola vez al dia, no com un invierno que sales un par de veces al dia a tirar basura.
5: Un problema de casca se tira más a menudo, pero eso es un problema que también repercute después en la calle, porque en la calle también tenemos el olor hasta que la recoge. Més temprano, los bichos y todo.
6: En estiu se baixa moltes més vegades perquè de la calor no tindeu en casa perquè també influeix en la basura de que fa més olor o fa més no sé què. Sí, clar que se baixa més vegades.
0: Bon dia, Anna. Estem parlant del FEM perquè avui ha tingut lloc un anunci important en l'Ajuntament de Gandia perquè naix el nou pla de gestió de residus a la ciutat.
7: Així és, Sandra. És recurrent sempre la denúncia, veritat, del veïnat que ens fan en la sessió de a qui en corresponda, que es diuen que n'hi ha punts de la ciutat on cal més neteja, que si se deixen deixalles prop de contenidors, que no és el lloc. Doncs amb tot això és el que vol acabar aquest nou pla de gestió de residus que s'acaba d'aprovar en la Junta de Govern i que notarem a partir de setembre. La contrata de servei de recollida s'incrementa en pràcticament un 20% amb una aportació de 2 milions d'euros més cada any per reforçar els equips actuals. Ho anunciava l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto.
8: Amb aquests 2 milions d'inversió més, que van a ser 2 milions en el servei que més valoren els ciutadans i ciutadanes de Gandia. Per això és un hit de legislatura, perquè anem a tindre reforç de neteja en les illes de contenedors, reforç en la neteja viària, reforç en la neteja interior dels propis contenedors, anem a tindre una brigada específica que se va a encarregar de les males herbes, anem a tindre equips que van a pensar en la qualitat viària i en la qualitat dels espais on hi ha abocaments de trastos, anem a tindre reforç, un altre reforç, en el propi sistema de recollida de trastos. Bueno, crec que la millora va a ser de les majors que s'han produït en aquesta ciutat en els últims anys.
7: Esta és una de les principals novetats, aquesta nova aportació anual de 2 milions d'euros més, i que, com explicava l'alcalde,
8: va permetre impulsar un nou model de neteja de la ciutat i també de recollida de residus, això és molt important, amb més inversió, més mitjans i més recursos, i per tant va permetre tindre una ciutat cada vegada més neta. En concret, la millora del servei de neteja i de recollida de residus sòlids amb més de 2 milions d'euros serà per a ser més eficaços, per a netejar més intensament, per a adaptar-nos a les noves normes i directives europees, per a respondre als reptes i per a atendre bé, millor, cada dia millor, totes les demandes dels nostres.
0: Demandes que, com tu dies, Anna, també ens arriben moltes a qui en corresponda. Però parles de que aquesta era una de les principals novetats, però hi ha altres també?
7: I altres, i que ens va afectar directament a tots els ciutadans, perquè Gandia va comptar, va incorporar ese cinquè contenidor, que és el contenidor marró, que és per a residus orgànics. Es farà de forma progressiva. La intenció és que ja en 2029 tota la ciutat tinga este contenidor marró.
8: Escolta'm. Sí que hi haurà progressivitat en el cinquè contenedor. Començarem per els grans productors, com us he dit, perquè a més ja ho estan fent. Són els grans productors. Pensem en grans superfícies comercials, pensem en hotels, ja estan fent-ho de facto. El que farem és ajudar-los a aquest procés que ells han començat, que a més els converteix en una de les indústries més sostenibles, puga acompassar-se en el conjunt de la gestió de residus de la ciutat. Per això el cinquè contenedor serà d'implantació progressiva, començant per els grans productors, però el que sí que serà d'aplicació immediata, que a més jo crec que és un ite de legislatura, és una molt bona notícia, però sobretot un ite de legislatura, són els equips de reforç de la neteja en tota la ciutat.
0: Una normativa europea, la de estos sin contenidors, ja s'està instaurant en alguns municipis de la comarca de la Safor. Ara també, en 2029, en uns 3 anys,
7: s'espera que estiga en tota Gandia. Començarà poquet a poquet i s'espera que estiga en tota Gandia. També es planteja la possibilitat de posar en marxa el sistema de recollida porta a porta, com es feia antigament, en les barriades que es puga fer. I ahí no concretaven, però sí que feien l'al·lusió de que hi ha barriades en Gandia que són com a un poble. Jo pensé en Beniopa, pensé, no sé, no sabem exactament, però Benirredrà, potser Benipescar, potser siguen aixòs els punts.
0: Per ara és un plantejament.
7: És un plantejament,
0: exacte. O sigui, dins d'este pla no s'inclouria.
7: Sí, sí, està previst, però encara no han concretat en quins punts serà. Tot servirà per a millorar aquest servei i que a banda de millorar el servei de la ciutat, contribuïm d'alguna manera a evitar aquest canvi climàtic. Així ho comentava la regidora i primera tinent d'alcalde de Medi Ambient, Alicia Izquierdo.
9: Els residus no desapareixen, realment acaben en un abocador o es converteixen en nous recursos. Esto ho veiem també, jo crec que ho vegeu, les illes de fem a la mar, les muntanyes de fem, els països del tercer món on acabem nosaltres també, el primer món, traslladant tots els residus que fem. I precisament això és el que pretén este pla, des de la nostra xicoteta aportació també al món, des de Gandia. El que volem fer és deixar enrere un model lineal i avançar decididament cap a un model d'economia circular, com estàvem explicant. L'economia circular significa això: aprofitar millors recursos, allargar la vida dels materials i reduir al màxim allò que acaba convertint-se en rebuig. És un canvi de paradigma que Europa ja ens està marcant, però que també respon a una necessitat evident. Els recursos naturals del planeta són limitats i la crisi climàtica ens obliga a canviar la manera de consumir i de gestionar els residus.
0: O sea que també té dos potes, diguem, este pla. D'una banda, millorar el servei amb totes aquestes novetats que ens has comentat. Es netejarà més el que és la ciutat, però també el propi material del servei de neteja. Però a banda també es contribuirà a això, millorant el medi ambient.
7: És clar, com comentaves, és una normativa que ve marcada des d'Europa i Gandia també s'havia de posar en marxa. I per si tu ho estàs preguntant, Sandra, que molta gent estarà escoltant-me i estarà preguntant-se, bueno, i això significa que van incrementar-me amb mi el rebut.
0: La gran pregunta també, moltes vegades hem parlat d'això de la taxa del FEM.
7: Doncs de moment diuen que no, de moment es queda com està. Sí que és de veres que conforme vaig a instaurant-se este nou pla de residus, potser s'hagi d'acoplar la tassa al que marque Europa, bé marcat des d'Europa, però de moment no es maneja el rebut, continua com estava fent-se ara, també estava lligat al consum de l'aigua. De moment això no es troba fins que estigui tot instaurat este nou contenidor a Gandia i tot este pla de residus, però també està en ment posar en marxa un sistema de bonificacions.
8: No estem parlant de tocar la tarifa, almenys el que depenga de nosaltres de manera immediata. És de veres que de manera progressiva, bueno, ja sabeu que les normes i les directives europees i altres instàncies canvien l'estructura tarifària, però almenys de manera immediata no hi haurà modificacions en el que és l'estructura que tenen els veïns i veïnes de la nostra ciutat. Jo crec que del que hem de parlar és d'intentar aconseguir l'efecte contrari, que són bonificacions a aquell que ho fa bé. crec que això ha de ser la filosofia del Pla Local de Residus, que en independència de quina siga la estructura tarifària puguem bonificar, tornar diners a qui ho ha fet bé, que crec que és una de les filosofies per una optimització i una millor gestió del servei de cara als ciutadans i ciutadanes de Gandia.
0: És a dir, que no s'incrementa la taxa...
7: De moment, no? Fins que estigui tot bé, s'acabi d'ajustar i no ho marqui, si Europa marca en algun moment que s'ha d'incrementar, s'incrementarà, però sí que es posarà en marxa, quan estigui també tot llest, el sistema de bonificacions. És a dir, és a dir, d'alguna manera controlaran qui més recicle, més bonificació tindrà.
0: Reciclar, anem a recordar ràpidament i breument, i això, 5 contenidors, tindrem el groc per a els envasos, el verd per al vidre, el blau per a paper i cartró, i després tindrem ahí la diferència del marró, com deies, per a l'orgànic, per a la matèria orgànica, el menjar, i el gris per a les sobres, la resta que es genere a casa. És a dir, això, més els punts de reciclatge també...
7: També està el d'oli, també n'hi ha un d'oli en alguns punts, sí, sí, sí. Qui vulgui pot fer un reciclatge complet.
0: Perquè contenidors per a reciclar hi ha per tota la ciutat. Doncs moltíssimes gràcies, Anna, per portar-nos esta informació d'este nou pla de residus a Gandia.
7: Val, perfecte. Fins ara.

0: no, esta cançó, i a més, ara que ja ha acabat el Mundial, d'eixa manera tan emocionant, amb Espanya, la selecció espanyola masculina guanyadora, ara esta cançó l'associem ja, sí o sí, a la bandera en la platja de Gandia, però anem a preguntar-li a Òscar Vera, coordinador del Servei de Salvament i Socorrisme de Creu Roja Gandia. Bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada.
0: Com tenim la platja de Gandia avui? Quina bandera?
1: Avui tenim bandera verda, fa bon dia, fa molta calor, fa un bon dia per estar dins l'aigua.
0: L'aigua, així per exemple, si parlem de temperatures, així a Gandia tenim 31 graus i 96% d'humitat. Com està també la situació per ahir? Mateixa calor?
1: Sí, així fa 31 graus, també marca el termòmetre.
0: 31 graus, o sigui que, com deies, a l'aigua s'estarà molt bé, a més bandera verda, o sigui que lliurement es podem banyar, sempre amb precaució. Però com està d'afluència a la platja, a l'arena?
1: Pues, 80-90%.
0: 80-90%, o sigui que ja s'ha notat eixa segona quinzena, ara sí que ja l'arena...
1: Exacte, segona quinzena.
0: L'arena plena.
1: Eso es.
0: Doncs Òscar Vera, coordinador del Servei de Salvament i Socorrisme de Creu Roja Gandia en la Platja Nord, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
1: De res.

0: el aire acondicionado o el ventilador.
1: També. Sí.
0: Moltes gràcies. A disfrutar. Bueno, tenen vacances ara pronte o com està el tema? Alguns dies lliures?
1: No, jo ara no, fins que no s'acaba setembre res. Més avant.
0: Des de d'hivern.
1: Sí. Sí, sí.
0: Molt bé, gràcies. I has escoltat, Sandra, pues, ja per a tots els colors, tots els gustos, però la veritat és que en vacances tot va bé, però si podem fugir de la calor, millor. Però això sí, la platja de Gandia sempre va bé, faça calor, ploga o neve, que és difícil.
2: La veritat que sí, moltíssimes gràcies, Dani. La veritat que sí que s'està molt bé a la platja. Ja ho hem comprovat, que és que es queden així... Diuen, bueno, així s'està bé, no?, a la platja, però sí que és cert que s'està creant aquesta tendència en què busquen destinacions més al nord. Ara, és del nord, diuen, així jo vinc a la platja igualment, jo escollisc aquesta destinació. Moltíssimes gràcies, Dani, per apropar-nos aquesta informació des de la platja.

0: Opinions, suggeriments, avisos sobre neteja viària o manteniment dels espais públics. Una mena de a quien corresponda, però no anem a centrar-nos així a Gandia, sinó ens n'anem cap a Beniarjó. Fernando Sellens, regidor de Participació Ciutadana. Bona vesprada.
1: Molt bona vesprada a totes i a tots.
0: Fernando, regidor, des de fa uns mesos a Beniarjó, al municipi, van instaurar un nou servei en què la ciutadania es podia comunicar amb l'Ajuntament per comentar el que estava comentant, no? Opinions, suggeriments, tot el que estiguera relacionat amb el municipi. És un servei digital i es diu Línia Verda. I ja podem fer una valoració de com està funcionant.
1: Sí, pues bueno, exactament, portem ja uns quants...
0: No sé si acaben...
1: I la veritat és que estem contents i satisfets. Sí, més sense?
0: Sí, havíem perdut un moment en la comunicació, però ja l'hem recuperada.
1: Sí, pues bueno, això que estava dient, que l'Ajuntament està molt contenta des de la seva implantació i molt satisfeta perquè els resultats obtinguts són molt positius. Hem rebut al voltant d'unes 500 incidències i portem resoltes un 98%.
0: Per qui no conega este servei, qui ens estiga escoltant, en què consistís? Com funciona?
1: Bueno, pues això és una aplicació que s'instal·la en el mòbil. Qualsevol veí o veïna de Beniarjó se la pot instal·lar gratuïtament des del Play Store o l'Apple Store, i a través del domini www.liniaverdabeniarjó.es, pues ahí es pot registrar i a partir d'ahí pues enviar qualsevol incidència o qualsevol queixa, qualsevol suggerència, el que li parega.
0: I ha comentat que han rebut ja vora 500 en quant de temps, aproximadament?
1: Pues portarem uns 4 o 5 anys. 5 anys, crec.
0: 4 o 5 anys en este servei.
1: Sí,
0: I quin tipus d'incidències comunica el veïnat?
1: Bueno, pues incidències n'hi ha de tot tipus, des de la neteja de vies públiques, propostes i millores, desperfectes de mobiliari i parcs, neteja també dels mateixos parcs, col·locació de més papeleres, contenidors de fem, bueno, en fi, moltes incidències i de molts tipus i moltes categories.
0: I a l'hora de comunicar-ho, el veïnat ha d'acompanyar-ho amb alguna fotografia, alguna especificació?
1: Sí. Sí, a ser possible, pues sempre una fotografia ens indica més el que és la incidència per a poder solucionar-la. A part de la fotografia, si el veí o la veïna fa la incidència des del mateix lloc on està la incidència, pues, a través del GPS es localitza en seguida el lloc. Però bueno, si hi ha alguna fotografia, pues, millor que millor.
0: Hi ha algun cas, alguna incidència que realment es puga exemplificar per evidenciar que este servei és efectiu?
1: A veure, és efectiu perquè les dates mos ho diuen. A veure, això és un canal de comunicació entre els veïns i les veïnes i l'Ajuntament. Recorde que la setmana passada me vas entrevistar,
0: sí,
1: sobre el tema
0: del
1: reglament. El reglament de participació que vam aprovar per unanimitat, i me preguntaves, bueno, i com pot la gent participar, comunicar-se en l'Ajuntament? Pues bueno, pues això, esta aplicació és un d'aixòs canals que està obert i és gratuït per a que la gent puga comunicar-se a l'Ajuntament. Tu, fijeu-se que això és una ferramenta que facilita i agilitza aquesta comunicació entre els veïns i l'Ajuntament. I també agilitza també d'alguna manera el que és el treball de la mateixa administració, del mateix Ajuntament, perquè mos obliga a actuar amb més rapidesa, perquè mos arriba més prompte aquesta incidència, la tenim localitzada i podem arribar en més eficàcia i més rapidesa a solucionar aquesta incidència o aquesta queixa o aquesta proposta.
0: Ens ha comentat algunes, però quina sol ser la més habitual?
1: La incidència més habitual, pues la incidència més habitual és sobre la neteja del poble, dels carrers, de les vies públiques, dels parcs, papeleres a lo millor que s'han omplit, i per la vesprà, com no tenim neteja viària, pues a Sant Demà a lo millor pues la gent veu que encara no han passat o el que siga i diu, pues ara ho posaré en línia verda i així que ho tinguin en compte. I és una de les maneres també pues de que nosaltres no alcem el peu en cap moment en el que és la neteja.
0: Clar, perquè estem parlant d'un municipi que no arriba encara als 2.000 habitants, encara estan...
1: Exactament, no arribem, estem ahí. Estem ahí sobre 1.800, 1.900.
0: Per tant, estava comentant, no?, que el servei és de matí i per això de vesprada
1: sí,
0: ajuda que...
1: Sí, per la vesprada, pues, a lo millor es produeix alguna incidència o bé de brutícia en alguns carrers, o bé de papeleres que s'han omplit en un moment donat i, bueno, pues, nosaltres... Per a Sant Demà, a primera hora, ho tenim en compte.
0: Fernando Sellens.
1: I un neteja, clar.
0: Fernando Sellens, regidor de Participació Ciutadana de Beniarjó. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
1: A vosaltres, una salutació. Adeu.
0: I ara sí, anem a Gandia. Ara sí, anem a aquesta secció feta per vostès. A qui en corresponda? Anem a escoltar en primer lloc un missatge que ens ha arribat per via telefònica.
2: Bon dia. Soc una veïna de Calderón de la Barca, d'aquí de Gandia. I tenim tot el carrer empastrat. Ni podem pujar ni baixar en les nostres cases, ni podem arrastrar els carros de la compra. A veure què és el que passa. Gràcies.
0: Com sempre, ja saben que este divendres tindran les respostes de a quin corresponda, però anem a continuar llegint-los alguns dels missatges. En este cas ha sigut un missatge de text. En este cas, un oient diu que les fonts de la plaça de la Salut no funcionen i diu que va un operari cada 15 dies, funciona unes hores i ja. A banda d'esta incidència, també ens comunica altres suggerències. Per exemple, aportar un poquito de sombra perquè és una pena veure la gente sentada ahí al sol en esos bancos de la plaza. Otra sugerencia, está planteando si está pensado poner una parada de autobús, la gente se tiene que resguardar en las cornisas, debajo de los edificios de enfrente en la puerta de la farmacia, porque no hay un pequeño banco y una poquita de sombra o protección para cuando llueve en la parada de autobús. Es decir, que en esa mateixa plaza está comunicándonos esta persona si podría ser planteable instaurar una chicoteta cornisa o una chicoteta parada de bus amb una teulada. A banda, també ens comentava dins d'este missatge que no pot escoltar el programa en directe. Així que recordem per a tot el món que poden escoltar les respostes i el programa de Hoy por Hoy Gandia després en la web radiogandia.net en la secció de podcast. Ahí poden escoltar el programa, però també el podcast cada divendres de les respostes de a qui en corresponda. I anem amb altres missatges que ens han arribat esta setmana i escoltem un que ens arriba per via telefònica.
3: Hola, bon dia. Mira, sóc una veïna d'ací de Gandia. Jo camine molt per Gandia, m'agrada, perquè jo soc molt pixadina. Bueno, però veig a Gandia tan abandonada per totes les coses. Els trastos que tiren tots els dies en tots els basureros, para. Tot un desastre, ara no passen ni siquiera a ruixar en la calor que fa. N'hi ha de tot. Jo no sé, n'hi ha nerves per les ceres, n'hi ha ceres trencades. Està molt abandonada Gandia perquè jo ja tinc anys i la vista més bé i la vista com la ve cara. I jo crec que com així n'hi ha persones de moltes nacionalitats, tindríem que posar cartells en espanyol, en valencià, en castellà, i en els idiomes dels que viuen així, perquè no s'enteren i tiren tots els dies. En les papeleres tiren la basura, trauen els trastos, fan un desastre i Gandia està molt abandonada. Jo, a qui corresponga, però que facin el favor de posar cartel, perquè no s'enteren de res. Gràcies, i a qui correspongo, per favor.
0: Ahí teníem aquesta suggerència d'instal·lar cartells. I acabem amb un últim missatge que ens ha arribat, que diu: miércoles se cumple el plazo que publicasteis según el ayuntamiento en el que iba a abrir la pista de atletismo. Lo comento por si queréis pasar y ver que no estará abierta, porque ahora ya dicen que si en agosto y será septiembre. En este cas, anem a fer una xicoteta excepció. Sí que hem preguntat a l'Ajuntament sobre esta qüestió i tot fa pensar que serà esta setmana, és qüestió de dies, que estiga ja oberta esta pista. Estarem pendents i quan ens confirmen ja els comentarem aquesta obertura de la pista. Com sempre, ja saben, poden fer-nos arribar al 962-961-031 els missatges, tant per via telefònica o per missatge de WhatsApp. També al correu corresponda@radiogandia.net. Al llarg de la setmana i divendres tindrem les respostes. Ara es deixem amb el butlletí informatiu de la cadena SER i tornem en uns minutets.
4: La una a mediodía en Canarias. El PSOE mantiene su confianza en Zapatero. Desde hace 4 horas declara ante el juez el empresario y hasta ahora amigo del expresidente, declara Julio Martínez, solo poco después de confesar por escrito que era Zapatero quien marcaba los pasos a seguir, dibujándole como el verdadero jefe en la cúspide de una presunta trama de tráfico de influencias. También han presentado escrito de confesión los directivos de Plus Ultra. Todo esto complica la estrategia de defensa de Zapatero. La dirigente socialista andaluza y ex vicepresidenta del gobierno, María Jesús Montero, pero mantiene su línea de defensa.
5: Mantengo mi confianza, entre otras razones, porque las personas que ayer remitieron carta al juzgado y que hoy declaran, aparentemente, supuestamente, ante el juez, han cambiado su versión respecto a la cuestión inicial, siguiendo la estela que ha marcado la sentencia de Ábalos en relación con el trato punitivo del señor Aldama.
4: Los socios del gobierno, los socios de Sumar, no compran este argumento. El PP intensifica la ofensiva. Nos vamos al Congreso. Josué Coello.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, ni siquiera el socio de coalición defiende esta tesis, y desde Sumar Compromís, el diputado Albert Ibáñez asegura que la situación de Zapatero es inasumible.
7: Más allá de lo penal y más allá de las estrategias judiciales y de defensa de cada cual, lo que ya ha reconocido el presidente Zapatero, bajo nuestro punto de vista, es inasumible políticamente.
6: Mientras que desde el PP, su portavoz Esther Muñoz...
8: Lo grave de las dos confesiones no es que apunten a Zapatero, que eso ya estaba por descontado después de las informaciones de la UCO y de la investigación. Lo relevante de las dos confesiones es que apuntan a Moncloa.
6: Ha puesto el foco en Sánchez y en el gobierno y habla de una ley del silencio socialista que ya no funciona.
4: Los hosteleros creen que la nueva ley antitabaco, a la que hoy da el visto bueno el gobierno y que prohíbe fumar en terrazas, solo va a desplazar el consumo a otros espacios. Sira Valdés.
9: A la espera de conocer el texto que aprobará finalmente el Consejo de Ministros, desde Hostelería de España recuerdan que la nueva ley del tabaco aún tendrá que pasar la pertinente tramitación parlamentaria y confían en que los partidos políticos vean como ellos que se trata de una norma, dicen, que no tiene mucho sentido porque solo servirá para desplazar el consumo y no para reducirlo. José Luis Álvarez Almeida es su presidente.
10: Esta medida no va a proporcionar un descenso del consumo, sino lo que va a hacer es desplazar a los fumadores a otros espacios que serán cerca de los portales que tengamos alrededor de los negocios de hostelería, donde no está preparado para poder fumar.
9: La educación y no la prohibición, aseguran, sería más efectiva.
4: Un barco ruso ha hecho ejercicios con fuego real a menos de 100 kilómetros del Reino Unido, en el Canal de la Mancha. Antonio Martín.
11: El ejercicio de la fragata rusa coincidió con el momento en que se producía el cambio en el gobierno del Reino Unido después de la renuncia de Keir Starmer. El barco avisó a otro buque de la Armada Británica de sus intenciones y este último se mantuvo a distancia, vigilando cómo se producían disparos en aguas internacionales. También un avión militar francés contactó con el barco ruso para saber qué estaba haciendo en el Canal de la Mancha. Este tipo de fragatas de Rusia portan misiles antibuques, cañones y ametralladoras. ametralladora. Así es que Rusia está incrementando su presencia militar en el canal. De hecho, esta misma fragata había sido detectada con anterioridad escoltando otros barcos de los que se sospechaba que transportaban petróleo ruso de manera ilegal para sortear las sanciones internacionales.
4: Asturias acaba de anunciar que va a prohibir la pesca de salmón la próxima temporada. Hay riesgo de extinción. Radio Asturias, Alejandra Jiménez.
12: Así es, el consejero de Medio Rural del Principado, Marcelino Marcos, ha anunciado la medida esta mañana. Se veda la pesca del salmón en 2027 para favorecer la recuperación de la especie.
13: A veces hay que tomar una decisión de estas características para intentar conseguir el objetivo, que es que nuestros ríos tengan más salmones, que se pueda preservar la especie.
12: Aunque hay una excepción para mantener las tradiciones, la próxima temporada se podrán pescar dos salmones. Los dos campanus se abrirá la temporada y cuando salga el primer salmón de cada cuenca se volverá a cerrar. A partir de ahí se analizará la situación para tomar más medidas. Por eso Asturias pide al Ministerio de Transición Ecológica que paralice la tramitación para incluir al salmón atlántico en el DESPRE.
4: La nueva ola de calor ha comenzado. Hasta 10 comunidades autónomas están en alerta. Para la mayoría, el calor que van a tener que soportar va a implicar peligro para actividades habituales. La alerta es naranja desde ya. Vamos con la actualidad deportiva. Sara Núñez, adelante.
14: ¿Qué tal? Muy buenas. Pues en el día después de la celebración del Mundial en Madrid, que reunió a más de 2 millones de personas para recibir a los jugadores y al cuerpo técnico de la selección. Un momento único para todos ellos, que de hecho anoche el director deportivo de la selección, Aitor Caranca, destacó en el larguero.
15: No lo esperamos porque no pensábamos que iba a ser tanto, ¿no? Yo, me habían dicho lo de la Eurocopa, yo he vivido aquí otras experiencias con el Madrid, pero la verdad es que nada como esto.
14: Termina así el Mundial definitivamente para los jugadores, que ya hoy comienzan sus vacaciones. En ciclismo, después de la jornada de descanso de ayer, vuelta del Tour de Francia, que lo hace con una crono de 26 kilómetros. Enviado especial Borja Cuadrado, ¿qué tal? Muy buenas.
16: Buenas tardes desde Viana, arrancado a la 1:00 p.m. con el polaco Kamil Gradek, la contrarreloj individual de este Tour de Francia, la única. 26 kilómetros con final en Tonon-les-Bains, en una jornada en la cual Tadej Pogačar afronta el día como líder. Tiene 5 minutos de ventaja sobre Remco Evenepoel, 5:58 con Isaac del Toro, a 7:28 sexto Juan Ayuso. Principales horarios de los favoritos: saldrá a las 5:05 Ayuso, 5:13 Remco, 5:15 el maillot amarillo Tadej Pogačar.
14: Muchas gracias, Borja. Y además, en baloncesto ya se conocen los emparejamientos del primer título de la temporada. En las semifinales de la Supercopa Endesa se verán las caras el Juventud de Badalona contra el Baskonia y el Valencia Basket contra el Barcelona.
17: No supe lo que era un hogar hasta que la conocí.
18: La gente que es mi hogar.
19: Para cada uno de nosotros y nosotras, el concepto casa significa una cosa.
20: Ya no cabe en esta casa.
19: A veces es el lugar donde crecimos, ese olor que reconocemos nada más entrar, el piso de estudiantes.
21: De alquiler buscaba un piso y encontré yo dos o tres.
19: Y hay personas casa que son hogar, estemos donde estemos. Pero la casa también es hoy una de nuestras grandes preocupaciones. Alquileres imposibles, jóvenes que no pueden emanciparse, personas que comparten piso a los 40, porque tener o no tener casa marca nuestra vida.
22: Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
19: En el 681-016731. Hoy hacemos El Faro Casa, el LASER.
22: El Faro, con Laura Piñero, Cadena SER.
4: Volvemos en menos de una hora en Tiempo de Hora 14 con Javier Liébana.
22: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
23: Cadena SER. Comunidad Valenciana.

0: por hoy Gandía. Sandra Albert.
1: Una i set de la vesprada, continuem en el Hoy por Hoy Gandia i anem a fer un xicot de repàs als temes d'actualitat. Anna Llopis, bona vesprada.
2: Bona vesprada. Vaig dir que si se col, no és que se m'havien caigut els
1: coses del directe,
2: però ja estic preparada.
1: Doncs conta'ns, Anna, perquè a banda del calor també tenim altres temes d'actualitat.
2: Sí, i parlem d'obres en Gandia que estan afectant avui a la circulació. Per a que la gent s'ubique, és en la, on es troba l'edifici de la Tassa, de Gandia, l'encreuament entre l'Avinguda d'Alacant i l'Avinguda del Grau. Doncs en aquest punt han començat avui i fins al dia 7 d'agost unes obres que va de fil de, van instal·lar uns filtres en el col·lector d'aigües pluvials. Doncs bé, es talla l'accés a l'Avinguda d'Alacant des del carrer Magistrat Català, sols poden passar veïns. Quedarà tallat l'accés al centre històric des d'aquesta isleta que hi ha en aquest encreuament davant de l'edifici de la Tassa.
1: Val.
2: I si canvia la direcció dels carrers Alcalá de l'Olmo i Sant Pasqual, també canvia de sentit la plaça de la Vila, la plaça de la duquesa Maria Enríquez i el carrer Carmelites.
1: Per tant, a l'hora d'entrar a Gandia hi haurà alguns carrers tallats i hauran d'estar atents i atentes per saber per on anar, si canvia la direcció del carrer.
2: Exacte, a l'hora d'accedir al centre històric podem
1: des d'aquest pont d'entrada de Gandia.
2: El pont sí que es pot accedir, però després en la isleta no pots girar perquè a Carmelites podem dir cap a l'Ajuntament.
1: Val.
2: I si és el punt... Però hem de comentar també que estava proper, molt proper, i les obres de la rotonda de les Palmeres, que també és un punt que podies eixir per acá a l'hospital, però no pots entrar per acá a Gandia. Entonces, que està ahí, esa zona està... Aquestes setmanes van estar complicades, així que es demana a la ciutadania que miren les senyalitzacions, tenen tot el plànol en la nostra web, perquè sé que el millor d'escoltar no queda molt clar, però el plànol de les obres estan en la nostra web.
1: Radiogandia.net, ahí poden consultar totes aquests canvis de direccions, que com tu deies, Anna, també està bé consultar-ho visualment per esclarir.
2: Ai, sí, aquesta és una de les notícies del dia, aquests problemes de tràfic per aquestes obres. I parlàvem al principi del programa que s'ha aprovat aquest nou pla de gestió de residus de Gandia, 2 milions més d'euros que van a servir per a millorar el servei de neteja, se va a instaurar el contenidor marró a la ciutat. Doncs ja tenim resposta del Partit Popular. I diuen des del Partit Popular que és un pla que arriba tard. Escoltem a David Ronda.
3: Després de 5 anys, a l'estar al capdavant de l'Ajuntament, presenta ara, com una gran novetat, un pla local de residus que tenia que estar aprovat fa ja 4 anys, en l'any 2022. I això el que significa és que n'hi ha hagut 4 anys de retras i 4 anys d'incompliments. I encara pretén que li estiguem donant l'arrobano per començar l'expedient, ojo.
2: Pues ahí están las reacciones del Partido Popular, este anuncio que han fet avui desde el Ayuntamiento de Gandía.
1: ¿Més asuntos de actualidad, Ana?
2: Podem parlar de sanitat, del llistat d'espera per a ser intervingut en l'Hospital de Gandia. Són 61 dies. Hem de dir que és un poquet menys que l'any passat. L'any passat eren 65 dies. I entre les especialitats, la que menys llista d'espera té és ginecologia, en 44 dies. I la que més, otorrinolaringologia, amb 94 dies d'espera.
1: I aquestes eren les xifres del Departament de Salut de Gandia, l'Hospital de Gandia.
2: Així és. Més assumptes. En tribunals, la sala del civil i penal del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana ha confirmat la condena a 3 anys i mig de presó per a un lladre que va furtar en 2 vivendes de Gandia l'1 d'octubre de 2022. Va furtar un patinet elèctric, telèfons, mòbils, una com videojocs, bisuteria i 300 euros, així que el tribunal ha desestimat el recurs que havia presentat aquesta persona. I més assumptes també, podem dir que estan, s'han acabat les obres del port, de l'avinguda del port de Gandia, amb una nova zona d'aparcament que té 170 places d'aparcament, una inversió de més de 114.000 euros. Ahir l'alcalde de Gandia visitava este nou espai d'aparcament i aprofitava per a fer un anunci.
4: I ara el Grau guanya esta nova zona d'aparcament, també el barri de Venècia, i guanya un espai al costat de les zones dotacionals esportives o dels camps de futbol. En definitiva, un espai que de ser un espai en desús se converteix en un espai aprofitat per als veïns, els ciutadans i els visitants que vinguen a Gandia i al Grau. I ara el pla d'humanització de places i de carrers continua. Ens centrarem en els xocs infantils i en concret el primer d'ells en la renovació de tot el cautxo del xoc infantil de la plaça del Prado.
1: O sigui que ja compten amb un nou zona d'aparcament a l'avinguda del
2: Sí, Port. I van a començar a millorar aquesta part de la plaça del Prado, que també molts oients ens havien reclamat que necessitava aquesta millora.
1: Doncs a continuar amb estos temes del dia, però després seguim. Anna, moltíssimes gràcies.
2: Fins ara.
5: En Gandía y Simplán, descubre nuestro bar-restaurante en el Club de Tenis Gandía. De martes a domingo, desde las 9, disfruta de nuestros bocatas, platos deliciosos, bebidas bien frías y el mejor ambiente. Y no necesitas jugar al tenis ni ser socio. Relájate en nuestra terraza, ven con amigos o celebra tus eventos con nosotros. Club de Tenis Gandía, donde el juego continúa en la mesa.
6: Papá, mira, Mateo se ha lanzado directo a la piscina de la diversión galáctica.
7: Tranquila, va equipado con pistolas de agua y juguetes que salpican imaginación.
8: ¡A divertirse!
6: Aventuras a lo grande con el nuevo catálogo de Toy Planet. Misión Verano Interestelar. Consigue tu maleta de cabina por solo 18 euros. Toy Planet, nos gusta verte feliz.
9: En Gandía, Plaza Escuelas Pías 1 y en Oliva, en Carrer Les Fonts 5.
10: Baratillo Top está en Gandía este verano. Encuentra todo lo que necesitas para la playa. Sillas, sombrillas, colchonetas, flotadores, también electrodomésticos, herramientas, muebles auxiliares, sillones. Y no te pierdas nuestra caja sorpresa, con oportunidades únicas a precios increíbles. Baratillo Top. Calidad, variedad y precios irresistibles. Visítanos en Avenida de Valencia 74, Gandía.
11: Neurococos, tu centro multidisciplinar en Gandía. Ofrecemos atención personalizada en logopedia, nutrición, fisioterapia y psicología. Tratamos trastornos del habla, voz, alimentación y disfunciones físicas, infantil y adultos. Participa en nuestros talleres de musicoterapia y pequechef. Visítanos en Raconada del Pare Leandro Calvo 2, junto a Plaza Escuelas Pías. Neurococos, mejora tu calidad de vida.
12: Cuando paseas por la Avenida de la Paz en el Grao de Gandía, hay un aroma que te envuelve. Es la Churrería del Puerto, abierta todos los días del año con churros y porras recién hechos y el chocolate más famoso de Gandía, que desde el 2011 es tradición para muchos. Disfrútalo desde las 7 de la mañana en su salón climatizado o para llevar. También crepes y gofres siempre irresistibles. La Churrería del Puerto. Pruébanos, repetirás.

0: Ho deia Rafaela Carrà. No sé si Natàlia de Anco, sexòloga clínica, estarà d'acord.
1: Pues estic d'acord, però a partir del 15 de desembre, de setembre, perdó, molt millor.
0: Perquè el calor influeix en la vida sexual també.
1: Clar, influeix moltíssim. Mira que pensem sempre, vinculem sempre l'època estival a estar a més desig, no? A estar més oberts a la sexualitat o a la pràctica del sexe, però la realitat és que no és aixina. Està comprovadíssim que la calor pues, afecta a la qualitat del somni, per tant estem més cansats i més cansades, estem més irritades també, també i es produeix un procés de deshidratació i el cos, que és supersavi, el que fa és preservar l'energia. Tot allò que no siga vital descent i, per tant, pues, el desig sexual, la libido, pues, baixa i això fa que, en realitat, encara que tinguem menys roba sobre la pell i que tinguem més estímuls visuals, quan fa molta, molta calor, la veritat és que molt de desig sexual no en tenim.
0: No en tenim, però me quede amb el que has dit, tot allò que no siga vital.
1: Sí.
0: El sexe no és vital. Estem parlant de què és vital, per tant.
1: Clar, vital és descansar, vital és menjar, però tindre sexe no és vital. Ja sabem, bueno, que l'espècie humana necessita procrear per a continuar, però no té per què ser en plena onada de calor, perquè el que te fa més és que, sobretot a més, en la costa, ja sabem que la humitat també fa que la sensació tèrmica siga major i que moltes vegades ens sentim apegaloses i apegalosos i l'últim que volem és tindre contacte amb una altra pell també apegalosa.
0: O sigui, que és un mite el que el desig sexual s'incrementa en l'estiu.
1: Totalment. Això és un mite associat a aquesta imatge romàntica que tenim moltes vegades de l'estiu. De fet, és que hi ha un còctel, no?, que es diu també Sex on the Beach, que és una cosa prou incòmoda, també.
0: Les localitzacions estivals, no?, per a practicar el sexe, que també són un mite.
1: Clar, això està molt romanticitzat.
0: La piscina, la banyera, l'aigua...
1: Sí, mira, la piscina o la mar, per exemple, si se practiquen cert tipus de pràctiques sexuals que conlleven l'exposició de les mucoses, pues això és molt irritant, no és molt recomanable. A la fi, és que el millor puesto per a tindre sexe durant l'estiu sol ser molt clàssic, que és pues, un espai tancat que tinga aire condicionat.
0: Un espai on poder estar relaxats, no? Perquè tu comentaves la part mental també influeix molt a l'hora de deixar líbido.
1: Això sí, això és l'únic que sí que pot ser, que pot ajudar, i és que en vacances pues, normalment estem pues, menys estressats, i això sempre li va molt bé al desig sexual, perquè desig sexual i estrès, això no...
0: Incompatibles.
1: Totalment incompatible. Però, clar, una cosa és que faça calor i una altra cosa són les temperatures d'estos dies, no? I és el que te dic, també, si tu no has descansat, és molt difícil que el cos puga reaccionar front a un estímul sexual, no?
0: I estem parlant d'una situació que es podria aplicar a qualsevol edat? O això també canvia?
1: A veure, quan som més joves tenim més vigor i més tolerància a les temperatures i a tot. Així com anem fent-nos majors, pues cada vegada es complica. I després, per exemple, dones que estan en perimenopausa o en menopausa incipient, si damunt tenen sofocaes, acalorades, pues imagina't. De totes maneres, que tenim una visió de la sexualitat molt, de la pràctica del sexe, molt fitness, no? Que ha de ser tot com molt enèrgic, quasi com si anarem al gimnàs,
0: i bueno, si el cardio.
1: Sí, claro, però n'hi ha altres pràctiques que són pues, que no exigeixen de tant de, si ja fa prou calor, pues algo que siga encara que vaig acumulant més calor encara, no? Podíem dedicar-nos també a practicar una sexualitat pues més, que no, pues que exactament, que no implique tant de cardio. Ara, si el que vols és estalviar-te el gimnàs i tindre de una fitness i sauna, pues...
0: Si no tens aire condicionat, suar sues, no?
1: Sí, perquè el ventilador l'únic que fa és menjar l'aire calent.
0: Clar, perquè estem parlant de la pràctica sexual entre dues persones, però en la masturbació, per exemple, també canvia la situació?
1: Sí, molt bé que facis aquesta pregunta, perquè ahí sí que pot ser una aliada, la masturbació, perquè al no implicar el contacte de pell en pell, que és el que moltes vegades te pot molestar, no? El que se t'acosti el calor que emana un altre cos, en la masturbació no té per què ser aixina. I a més, si estàs tenint problemes d'insomni, pues és que ja sabem que un orgasme és molt millor que qualsevol pastilla per dormir.
0: Millor que una tila.
1: I...
0: o les dos per acompanyar un poc millor.
1: Està clar, això està comprovadíssim, no? Que els sistemes d'alerta baixen, que l'ansietat baixa moltíssim, que el relax tras un orgasme és algo que és evident que qualsevol persona que hagi tingut un orgasme ho ha pogut experimentar. I, per tant, ahí sí que està molt... Ahí pot apetir-nos més.
0: Després tenim també la vessant de l'autoconeixement, no? També que ens ajuda a conèixer el nostre propi cos.
1: Sí, la masturbació, ja sabem que està molt demonitzada, sobretot la masturbació femenina, i això provoca que moltes dones no coneguin el seu cos, perquè, a més, el cos és que va canviant en l'edat i en les dones també canvia segons el cicle, no? Que el cicle menstrual, i encara que estiguem en perímetre, menopausa, ese record cíclic permaneix. Entonces, la masturbació lo que te dona és un gran coneixement del teu propi mapa del plaer i de quant te convé molt tindre un orgasme. Per exemple, que tens un mal de cap suau, no? Pues el un orgasme pot solventar-ho perfectament. Que tens el cos molt contracturat, que tens molt d'estrès, pues això te pot ajudar moltíssim, clar.
0: Clar, que es pot ajudar també en el dia a dia en aquests moments d'estrès a relaxar-nos i a cuidar-nos un poquet.
1: Exactament. Això sempre hi va molt bé per a la pell, també.
0: Aleshores, estem parlant que a partir de setembre fins a maig, podríem dir-ne...
1: 15 de juny, anem a deixar-ho aquí.
0: 15 de juny, pràctica sexual entre dues persones.
1: O les que vulguin.
0: O les que siguen. I ja en estiu, millor. Cadascú, bueno, si tenen aire condicionat, cadascú que faci...
1: Això, des de luego. I després, pues, cara, n'hi ha nis que refresca. Això està fenomenal. Les primeres hores del matí, també, no? Però després cal hidratar-se moltíssim, perquè ja sabem que és una activitat en la que es perd molt de líquid i convé molt després reposar-lo.
0: El que queda clar és que sí que afecta el calor a la vida sexual i que sí que canvia una miqueta les rutines.
1: Sí, sí, sí, sí. Clar, a més, si normalment en hivern, per exemple, estem veient una pel·liculeta, diverses persones, dues persones o més, les que siguen, no? En una manteta, en el contacte, això pues, afavorix, no? Però ja sabem que sí, en estiu moltes vegades l'últim que vols és que ningú se t'acoste. Entonces, pues, ese canvi de rutines, ese canvi lògic, que és de sentit comú, pues no favorece la sexualitat en altres persones.
0: Natàlia de Anco, sexòloga clínica, moltíssimes gràcies per vindre a parlar-nos d'este canvi de rutina que de vegades sembla que s'oblida un poquet i està un poquet mitificat.
1: Sí, però de totes maneres, mira, l'horatge ens dona l'oportunitat d'anar canviant i ja està. Hem de prendre les coses sempre com una oportunitat.
0: Una oportunitat per a canviar. Moltíssimes gràcies, Natàlia.
1: Gràcies a vosaltres.

0: Ja hem vist un dels aspectes que canvia en la nostra vida amb el calor, però crec que hi ha altres. Anem a escoltar alguns.
1: Si no es pronto a comprar, pero el vespre ya no hice de casa.
2: Antes hicies a peor una volta, allá a les 5, ahora es el día más llarg, pero es imposible ir a les 5, ni a les 6, ni a les 7, ni a les 8. Del bochorno, el bochorno, encara que no n'és gas sol, continua.
3: Y la perrita, los animales sufren mucho con el calor. Hay que buscar las primeras horas de la mañana, últimas horas de la tarde-noche. Durante el resto del día no se las puede sacar. Hay que estar humedeciendo las patitas y la tripita para que no sufran. Nosotros nos tenemos que levantar con la perrita a 6:30, 7 todos los días, porque esa es la única hora en que puedes pasear con ella debidamente. Sí,
4: cambiarles o intentando adaptarte, ¿no? Per poder portarlo de la mejor manera posible. Tal vegada si sabes que a lo mejor va a hacer más calor, tenim la sort de tindre aire condicionat dins de casa, aguantes un poc més de temps en casa i quan arriba el millor més vesprada de nit ja eixes, en este cas tinc dos xiquets, així que és necessari, no pots estar tot el dia a casa i eixes a la piscina i disfrutar de rutines més refrescants.
5: Pues madrugues más porque estás más por el fresca.
0: Ahir hem escoltat algunes dels canvis que fa la gent a l'hora d'arribar a l'època estival. I per analitzar alguns d'aquests canvis, o millor dit, per conèixer si la societat està canviant, tenim ací a Pep Alandete, sociòleg. Bona vesprada.
6: Bona vesprada, Sandra.
0: Ja ens deixa pregunta, abans de continuar escoltant alguns missatges també que escoltarem. Ha canviat la societat pel calor?
6: Clar, la calor influeix en els hàbits i efectivament crec que la primera senyora que ha parlat ha dit que no eixia a socialitzar, a interaccionar segons a quines hores, no? Hi ha també altres que van a establiments amb aire condicionat i socialitzen allí. És una altra manera de canviar els hàbits, no? Per no tindre pressa a comprar o no tindre pressa a acabar unes gestions quan l'oficina, el supermercat, la botiga té aire condicionat. Això està canviant prou.
0: O sigui, que es busca més aquests llocs tancats. I abans, per exemple, passava al contrari, es buscava més les terrasses, per exemple.
6: Clar, així. De tota manera, encara n'hi ha un canvi de temperatura. L'altre dia comentava una amiga que eixia del pàrquing de la República Argentina i notava el canvi de temperatura només entrar al passeig, no? Per això és important els refugis climàtics, no? Perquè hi ha una diferència de graus que amb temperatures tan extremes com esta s'agraeix. De tota manera, també el canvi, evidentment, el canvi dels aires condicionats és un canvi paradoxal, no? Perquè per un costat, evidentment, és una mesura que afavoreix la vida, no? El benestar, i per altra, produeix amb les seues emanacions un augment, una illa de calor, que també en les ciutats, com més aires condicionats, més temperatura externa fa. I en aquesta paradoxa ens movem, no? Que també, per una banda, en aquesta qüestió micro i en la qüestió macro, que els aires condicionats provoquen més escalfament global, encara que ara, amb gasos refrigerants, el que s'hauria d'exigir és que tots tingueren aquests gasos refrigerants que reduiren dràsticament l'escalfament global.
0: Clar, en aquest sentit podríem parlar que també podria... Hi ha diverses ciutats, per exemple, Gandia és una, que estan inclús també creant més espais d'ombra als carrers. Està canviant l'urbanisme.
6: Efectivament. És importantíssim l'arbrat, és importantíssim l'existència d'eixos corredors verds, l'existència de refugis climàtics a la ciutat per afavorir, no? el benestar de la ciutadania i no canviar excessivament els hàbits i tornar-nos més dins de casa, no? En estiu, que és una època per a eixir, per a interaccionar, per a compartir amb el veïnat, amb els amics.
0: Una època d'eixir a la fresca.
6: El que passa és que al final jo crec que a la fresca és allò de sopar-se a la fresca ja quasi no existeix, no? per aquestes temperatures, i acabarem utilitzant l'expressió eixa de a la fresca en un sentit irònic, com aquella que també teníem de fa una calor forastera quan fa fred.
0: Anem a escoltar Anem a, hem visitat els carrers i hem preguntat si, si s'està perdent esta tradició de la fresca.
7: Teixir així el carrer, quan no feia tanta calor, però estàvem venlant, tot, ens ajuntàvem tot el carrer i estàvem de lo més bé, però ara ja no podem eixir perquè dins de casa tenim refrigeració i tenim frescoreta i ja no eixim. Però eixiem seguit.
8: I n'hi ha gent que continua eixint o ja...
7: No, no, no es veu eixir a ningú. Tots tenen dins de casa arreglat frescora i estan dins de casa. Perquè fan tanta calor, enguany en fa molta, fan tots els anys n'ha fet, però com enguany no.
8: I quan vostè era més jove sí que eixien tots?
7: Sí, molts, ens sentàvem ahí, xerràvem i passàvem la velà, molts.
8: I què recorda?
7: I eixíem tots, molt, ens passàvem molt bé, perquè ens ajuntàvem tot el carrer i tots tenim amistat, i estem amistat en tots.
0: En este cas eren veïnes també d'Ador, per exemple, un poble on... Per tant, s'està perdent aquesta tradició. Un sí. Exemple de diversos.
6: Ja s'havia perdut prou en les ciutats per allò de la modernització, no? Les teles en casa, o anar a vacances. Jo recordo quan era menut que, evidentment, tot el carrer era un sopar a la fresca, una tertúlia a la fresca, però això anava perdent-se. Però allà on s'ha mantingut o allà on s'ha recuperat, efectivament, les altes temperatures estan impedint, no?, ixa interacció. I clar, el problema és que cada un es reclou més dins de casa i en el cas de les persones majors és molt pitjor, no?, perquè la soledat implica, i de les persones soles, implica més aïllament i més perills, no?, per al benestar de la salut.
0: O sea, que podríem parlar que el calor acaba afectant a la socialització també.
6: Efectivament, acaba afectant, i per això cal mesures, cal mesures per adaptar l'entorn urbà a este nou clima, a este canvi climàtic, que la majoria de la gent admet que hi ha un canvi climàtic evident i que intenta posar mesures com les de l'aire condicionat, però que també des de les administracions s'han de posar mesures més dràstiques. Per exemple, si a Gandia i altres llocs també n'hi han per a reduir la temperatura dels edificis, jardins verticals, terrats verds, una normativa de terrats verds, eixos refugis climàtics, eixe corredor verd, eixes places... Jo me'n recordo que abans les places s'estilaven totes de pedra, no?, i totes sense massa arbrat.
0: Vegetació.
6: I efectivament això, evidentment, ha de canviar i han de tornar a allò que ja feien abans, el passeig. Mira, el passeig és una delícia, anar pel passeig a poqueta nit, perquè encara es pot aprofitar ixa refrescamenta.
0: Un passeig que també repercutia en, per exemple, el consum.
9: Sí que és de veres que estem tenint en aquestes zones de calor. Són moments que a lo millor la gent no ix com us agradaria a comprar, o estan ixint a última hora, però bueno, creguem que estem complint en els objectius, que és per lo menos anar rematant estoc i això.
0: Era Santiago García, el president del Centre Històric Comercial, que ens comentava precisament ahir això, no?, que el calor també està provocant que la gent no vagi tant a comprar perquè no hi estan de casa.
6: Clar, la gent tendeix a no eixir i, per tant, això afecta tota la socialització, al consum, a anar a les botigues, a tota una sèrie d'activitats que amb temperatures no extremes es feien, i era una temporada de molta vitalitat. Ho veies el carrer Major tot ple, veies tots els centres plens, i clar, i això afecta, perquè és molta la calor, i després estan les conseqüències, no?, i això es nota, vull dir, i el percentatge de gent que mor per eixa calor extrema està augmentant, des de que es tenen dades. Des del 2015 a ara està augmentant considerablement. Només al País Valencià Es calcula que el 8% de les morts d'este primer mes d'estiu han sigut efectes de la calor, i això s'ha de cuidar, eh? I s'ha de cuidar i s'ha de intentar que ningú patisca, ningú patisca, i fer les mesures perquè ningú patisca personalment i que tampoc el planeta patisca, i en això hem d'estar.
0: Com es definiria, per tant, la societat que tenim a dia d'avui, centrant-nos una miqueta en esta comarca? Amb el calor, quins canvis? Una societat aïllada, per exemple, hem parlat?
6: De tota manera, la gent ix. A pesar de tot, els hàbits no es canvien tant...
0: Canvien els horaris.
6: Exacte, jo crec que sí. Veus i a certa hora... I la gent té gana d'eixir. Evidentment, no a les 4 de la vesprada. Vas a les 4 de la vesprada a Bergandia i no hi ha ningú. Però és normal. És normal que en estiu... passa això, i ara més encara perquè les temperatures són extremes, i però a poqueta nit ja comença la gent a eixir i ha de seguir la vida, les festes, els actes, tot segueix omplint-se, i per tant la capacitat humana d'adaptació és molt gran.
0: Estos canvis però també segueixen els viatges.
10: Pues d'ocupacions de moment estem al 60, però esperem arribar ara per al cap de setmana al 80, i la setmana que ve seguir augmentant per arribar a l'agost, que estarem, suposo que al 100% o al 95%. Estem parlant d'un 60 en bungalows, parcel·les estarem per al 50, però és que arriba moltíssima gent avui i demà.
0: Eixe era declaracions de Juana Peiro, la gerent del càmping de l'Alqueria, el Grau de Gandia. Ens comentava, parlàvem divendres precisament de l'ocupació, que per exemple els hotels sí que tenen altes xifres perquè es busca eixe aire condicionat, eixes instal·lacions. Els càmpings, els bungalows sí, però les parcel·les amb el calor sí que disminuïa. Està canviant la forma de viatjar.
6: Clar, és normal per això, per eixa calor extrema que busquen el benestar. Si les vacacions són un temps per a estar bé, per a tindre el màxim benestar, evidentment busques la menor incomoditat. I allò que era el contacte amb la natura, com a valor, evidentment segueix, però clar, en unes condicions que minimitzen els efectes perjudicials d'aquestes temperatures extremes, que perquè al final afecten al cos, afecten a la salut i afecten al benestar.
0: I a banda també el que està repercutint, ho parlàvem al llarg del programa, és que molta gent també d'ací, tot i que tenim la platja a prop i molta gent es refugia a la platja, també està buscant destinacions més fresques, més al nord, per exemple.
6: Clar, la tendència anar al nord. Encara que jo tinc una anècdota personal, que l'any passat me'n vaig anar a Sevilla en agost i feia bona temperatura. Però, o sigui, que a voltes és coincidir en les dates, no? Però si te'n vas molt al nord, hi ha el problema. I el problema que tenen a gran part d'Europa és que no estan acostumats a les altes temperatures, sinó al revés, a que la calor no entra...

0: aires condicionats, i per tant ahir s'està patint ara moltíssim, moltíssim amb aquestes temperatures, i per tant de vegades estàs buscant la calor la frescoreta del nord d'Europa i resulta que estan patint més que així.
1: Aleshores, en resum, i tornant cap a la nostra comarca, la societat de la Safor ha canviat.
0: La societat de la Safor ha canviat per moltes coses i ha canviat, evidentment, quant als hàbits per les temperatures extremes, adaptant-se a viure bé a pesar de les temperatures extremes i, per tant, canviant els horaris. Sempre s'ha fet, ara està parlant en company que ve després, i evidentment a l'hora d'anar al camp sempre s'han buscat les primeres hores. Ara un poc més, un poc més pront m'imagino que es posaran, perquè a partir de certa hora no pot ser treballar a l'aire lliure.
1: Ara en uns minutets aprofundirem en esta qüestió, però mentrestant moltíssimes gràcies, Pep Alandetes, sociòleg, per vindre i contar-nos un poquet este canvi social.
0: Jo encantat, perquè així estic fresquet.
1: Així s'està molt bé. Vaig amb jaqueta.
0: Vinga, fins l'altra.
2: ¿Cansado de luchar contra las malas hierbas? Ponles fin con el herbicida Pixaro. Su potente fórmula actúa de forma eficaz para eliminar el pinet, la malva y la roquera, manteniendo tus espacios limpios y cuidados. Pide Pixaro en Agrosafor y descubre la solución que estabas buscando. Pixaro, cuando la realidad supera a la ficción.
3: Agrosafor, calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 96-2802-087.
4: Este verano tenemos una cita contigo para darle aire al cambio. Llega la tradicional cena de verano del Partido Popular de Gandía. Será el viernes 24 de julio a las 9:30 en la Plaza de la Marina del Grau de Gandía. Ya puedes recoger tu ticket en las oficinas del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Gandía en horario de mañana. No te lo pierdas. Cena de verano del Partido Popular de Gandía. Viernes 24 de julio a las 9:30 de la noche. Te esperamos.
5: Uf, ya aprieta el sol, el calor, todo el día de un lado a otro. Ya aprieta el sol, el calor, todo el día de un lado a otro. Todo se ve distinto con la nueva Honda PCX por solo 3.199 euros. Te sobran los motivos. Ven, pruébala y llévatela en Honda Moto Gandhi Auto, San Rafael 41. Gandía.

0: existir. Estàvem comentant alguns dels aspectes que afecten a la vida per aquestes altes temperatures. I esta setmana també hem escoltat com alguns llauradors també estan inclús canviant les seues rutines a l'hora d'anar al camp. Vicent Sabater, secretari comarcal de la Unió Llauradora. Bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: En el teu cas, has canviat eixes rutines d'anar... Perquè fins ara sempre s'anava de bon matí.
1: De bon matí i acabes a l'hora de dinar. Ara la rutina, jo per exemple he canviat, és acabar abans. Jo a casa tornava a les 2, a les 2 fan quasi 40 graus, no es pot estar a eixes hores al camp, perquè si no pots quedar allí. Aleshores, en el meu cas, jo estic acabant prou antes, ja quan ja ve que passa els 30 i algo graus, tiré cap a casa. Sí que és veritat, i és una cosa que així no podem fer tant per la qüestió de minifundi que tenim i la poca mecanització dels nostres camps. N'hi ha moltes zones on són finques grans, mecanitzades, pots fer tractaments en els turbos, que el que estan fent és tractar per la nit. Al final, en el tractor, tu encens les llums i el dona igual que siga les 10 del matí que les 2 de la nit. Aleshores, aquestes hores fan unes temperatures més raonables i sí que s'està tratant a aquestes hores. Així, això, la mecanització és molt baixeta, els tractaments tradicionalment i actualment es fan quasi tots a manguera,

0: Aleshores, no podem anar a les 2 del matí en un frontal fent els tractaments.
1: Però, clar, sí que reduïu les hores de treball.
0: Exacte, reduïu les hores de treball i, a més, se mos augmenta el treball que tenim que fer, perquè, clar, a nosaltres no mos agrada la calor, però hi ha certes plagues que els encanta. Aleshores, estos calors que estan fent és certes plagues, com per exemple l'aranya roja, que ens afecta principalment a clementins, augmenta la seva incidència i ens fa fer molts més tractaments per intentar controlar-la. Perquè, a més, l'estratègia d'utilitzar el que són depredadors, la plaga està molt ben adaptada a les altes temperatures, però els depredadors no. Els depredadors són quasi com nosaltres, els agrada més la fresqueta i unes temperatures més moderades.
1: Quan parlem de depredadors ens referim a aquesta fauna silvestre.
0: A aquesta fauna útil, que també són insectes, moltes vegades molt pareguts, però clar, és això, jo em van dir, vaig a soltar escriptolemus, és a dir, solta-los, però potser el duren 3 dies. Que puja a 40 graus, jo crec que el diu, mira, jo així no puc viure, bàsicament.
1: Però a banda d'aquests insectes que combaten les plagues, també tenim altres espècies de fauna, com dient. Anem a incorporar a esta conversa a Salvador Llorca, representant de l'Associació d'Afectats per la Fauna Silvestre. Salvador, bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: En el cas de Salvador l'incorporem perquè també tenim eixa contrapartida també en que per la nit, com tu dius, Vicent, hi ha animals que els agrada més la temperatura baixa i, Salvador, arriben als camps.
2: Sí, estem trobant-nos que en la fauna silvestre, en la zona del litoral, pues és el porc senglar, per la zona més perquè l'interior és el mufló i el cérvol, bueno, i així també el arruí en la zona esta, que estem trobant-nos que estan baixant més perquè les zones agrícoles. Per què? Pues perquè en la zona de les serres, en la zona més de muntanya que tenim per així, on hi ha sequera, no tenen aigua, entonces ells venen a buscar eixa humitat que és en la part de dalt de la muntanya no tenen, o en les faldes de la muntanya. Entonces, per exemple, en la zona de l'Alcoià, que està jo avui per allí, en temes de danys, estàs veient que s'estan menjant els brots de les oliveres, però perquè els animals pues, tenen que menjar. I en la zona de la serra, pues, les plantes estan tot més sec i no tenen brots tendres.
1: Per tant, Vicent, un problema més
0: a afegir
1: als del camp.
2: Sí. Si no tenim poquet, pues ara en tenim un altre de tant.
1: Per tant, estem parlant que este calor afecta de diverses maneres, en eixa reducció d'horaris, en eixa canvi d'horaris, però també afecta el cultiu.
0: Sí, al final les plantes es veuen afectades. Per molt que reguem, arriba un moment en què la planta tampoc ho suporta, i tot el que és evapotranspiració augmenta el consum d'aigua, però, claro, la planta tampoc té hasta una capacitat d'absorbir, aleshores, però molta més que l'intires no va ser millor. Aleshores, això ens afecta també a la reducció del tamany de la collita. Ara estem en un moment de l'any en què ja comença a augmentar la taronja. Les altes temperatures que fan és que pel matí reduïsca inclús aquest tamany i per la nit, que és, hauria de recuperar-se, no s'arriba a recuperar. Aleshores, en lloc de tindre d'anar augmentant X mil·límetres, hi ha dies que inclús almenys podem inclús reduir el tamany.
1: I això en pèrdues econòmiques, per exemple, podríem fer una idea de la xifra, en què repercutís?
0: Al final és una merma de collita. Si estimàvem X quilos, pues anem a tindre X menys el que siga, depenent també de com evoluciona al final l'any. També el cost d'augment de tractaments, que estava dient, ahí sí que ho tenim quantificat d'augment, que pues, podríem estar parlant d'un augment de quasi 3.000 euros hectàrea, que no és poc. Perquè, ni sumem a la baixa rentabilitat que tenim els últims anys, són diners.
1: I després, Salvador, estan eixes despeses també per solventar els problemes que provoca la fauna silvestre.
2: Efectivament, i tenim aquests problemes que tenim de danys, ens afecten els sistemes de reg per de goteig, si regues per inundació, pues també quan teu escarbentó no pot regar, és un sobrecost en el tema de tapar clos, de refer cavallons, el sistema de reg per de goteig tens que anar revisant-lo contínuament perquè el trenquen, tens pèrdues de pressió i de caudal. Entonces també això va en depriment de la qualitat de la fruta.
1: I tenen xifres pues, també, això... Salvador, aproximades?
2: Xifres aproximades, pues, sense voler, només en un número que tenim aproximat, només de revisar, independent, que tinguis mal o que no tinguis mal, només d'aquesta obligació que tenim de revisar els sistemes de reg, ja ens representa un cost de 100 euros per fanecar ja. Entonces, això, en termes com, per exemple, el d'oliva, que són 25.000 fanecaes, es traduïs a 2,5 milions d'euros. Imagina multipliquar aquesta quantitat pues, per al resto de la terra agrícola o citrícola, per dir-ho d'alguna manera, que tenim en la Comunitat Valenciana. Estem parlant de xifres estratosfèriques. Que això es podria minorar? Des de luego. Com es podria minorar? Pues, en una gestió correcta per part dels gestors dels cotos, perquè ells estan obligats en els plans tècnics a tindre bases bebederos en les zones més altes perquè els animals no vinguin per avall. Entonces, això, si això es gestionara oportunament i correctament, pues la fauna útil, la fauna silvestre que ens afecta el cultiu, abaixaria, per supost, per un percentatge prou més reduït del que està afectant-nos i atacant-nos.
1: Això és una de les reivindicacions del sector. Salvador Llorca, representant de l'Associació d'Afectats de la Fauna Silvestre, gràcies per atendre'ns.
2: A vosaltres.
1: Eixa és, Vicent, una de les reivindicacions, però hi ha moltes.
0: Sí, totes les setmanes tenim reivindicacions i nosaltres també des de la Unió Llauradora, pràcticament totes les setmanes ens comuniquem en les administracions corresponents, tant a nivell local, autonòmic, estatal i europeu, per intentar aportar solucions al camp i fer el camp que tinga futur. Ahí estem lluitant i fent el màxim. I alguna volta aconseguim alguna cosa, n'hi ha que dir.
1: Un poc de llum a la situació. Vicent Sabater, secretari comarcal de la Unió Llauradora. Gràcies per vindre.
0: A vosaltres.